0: talking. All Harry Styles con Late Night Talking.
1: RTL Impuls.
0: Als Impuls de questa amna vegnen de Romedi Arquint de Chapella. El ha scrit Impuls de Wart in Ver Bijou las cases engedineses. Sur de tot quei quel sergorde de lu, quelle cresciu si en ina de quelles. Oz vai per plaids de mur, scutinai, ni forse nianc de vos als bercuns seraien, al tetelei u schölz.

Vostet leis RTR las dias a siat aisi. Ed ai vegn fetg sportiv quels disca o quels dis de campionadi mundial de hockey sil glatsch. Oz vegn quei spitacel lanciaus quei quel campionadi mundial de hockey quins ha spropi celegrau. Els emprems diucs quels in questa sera ni oz entremezdi a Turic e de Fribourg mince mai a las sedis a Vegn. Entremezdi de las quattro tocan els trentin de maig samasiren las meire equipes nazionales de hockey en tot en 64 partides e combatten pel titel de campion mundial. Las arenas modernes de Turic e Fribourg quelles porgen el lloc ideal de les zones per tots els fans, simplement ideal. Llavors, l'any no sabeu se que peixa neua en quels llocs sots. Nos en xavien els centremets di, i en xaiva centremets di a Turic, cul lloc Finlàndia, Germania, a quelles quatre veny a Turic. Llavors, madema main a les quatre veny a Fribourg, Canada encontr la Svezia. Lu la sera a Turic, il Stadis Uni, egli en prem lluc cun la equipa svizzera e lu a Fribourg daten questa sera a la Zoc la Cechia cun al Danemark. Nus tenin se capescia als Polis per la Svizzera questa sera entscheiva al lluc encontr el Stadis Uni de l'America la Zoc a Vegn a Turic a nus. Vain de tenir els polis a Maraca, quella equipa svizzera vegni vinavon. En mincia casa vus tots que esses forse schon de viadi en compagnia de RTR ad in de quels giugs de campionati mundial divisainus schon ossa bia bia plagé. E RTR ten lo vus e intic al curren de tjeca marcha al campionati mondial de hockey en Svizzera. RTR.